0: Cero.
1: Son las 11 y 3, 10 y 3 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
2: Noticias Comunidad Valenciana.
3: Bon dia, anem fins a Burjassot, València. Allà el sindicat d'habitatge tracta d'evitar el desnonament de Daniel, un jove professor investigador. Seguint aquest cas està Amparo Sánchez.
4: Bon dia, el sindicat d'habitatge ha confirmat que l'últim recurs de Daniel ha sigut desestimat i per tant continua endavant el procés de desnonament. El seu no és un desnonament per impagament, ja que durant anys ha pagat el seu alquiler, inclús havia intentat adquirir la vivenda però se li va negar. Ha reconegut que és un procés complicat.
5: Con nervios, con ansiedad, pero claro, esto es un trago duro, es algo por lo que nadie debería pasar, y más cuando ha intentado hacer todas las cosas desde el principio, desde el punto de vista legal, asesorado por abogados.
4: Quan aplegui la comitiva judicial, el sindicat confia en poder negociar la paralització del desnonament.
3: Gràcies, Amparo, per aquesta connexió en directe. Estarem pendents d'això pel que fa al cas de les naus. Els pisos recorden protegits que presumptament es van repartir càrrecs de l'Ajuntament d'Alacant i del govern de Luis Barcala. Bé, la jutgessa que investiga aquestes irregularitats ha citat a declarar el regidor del Partit Popular, Toni Gallego. A esta hora està prevista ja aquesta compareixença en qualitat de testimoni a petició de l'acusació popular que exerceix Ciutadans, que demana que expliqui en seu judicial el que va declarar en la seva compareixença davant la comissió d'investigació en les Corts. I acabem de conèixer la troballa este dilluns del cadàver d'un home sense cap ni extremitats mentre surava en la costa de Sagunt, prop de l'Almardà, segons han confirmat fonts de l'Institut Armat. El cos, que va ser trobat en avançat estat de descomposició, està a l'Institut de Medicina Legal, on estan tractant d'identificar-lo. La Guàrdia Civil investiga el cas per a esclarir també les circumstàncies de la mort.
6: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
7: A veces quieres aprender algo, a veces quieres informarte y a veces solo quieres entretenerte y desconectar. Escucha Por Fin con Jaime Cantizano para alimentar tu curiosidad, descubrir historias y entretenerte con todo eso que no sabías que te interesaba. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.

0: Bona vesprada. El desnonament de Daniel de la seva casa de Burjassot a València s'ha paralitzat 10 dies. El sindicat d'habitatge havia convocat una protesta a les portes de la vivenda en la que resideix des de 2009 per a tractar d'evitar-ho. 10 dies que no tranquil·litzen a Daniel, encara que assegura que es veu amb forces per a continuar lluitant.
1: Son 10 días, pero bueno, es una esperanza más que si me hubiesen echado. Tranquilo estaré si a un momento se hace justicia, cosa que pues veo complicado, pero en esas estamos. Pues si ya fuera aquí se puede recurrir a algún tribunal europeo o lo que sea, yo lo voy a intentar, porque es que yo sé que tengo la razón. Es que el que me echen ya es injusto, pero que me hagan pagar unas cantidades que ni siquiera es lo que tengo que pagar, que eso está debidamente acreditado, que tengo todos los papeles, pues es que lo tengo todo, o sea, es que lo tengo todo.
0: Mentrestant, l'exregidor del PP a l'Ajuntament d'Alacant, Toni Gallego, ha relatat a la jutgessa que investiga les irregularitats en les vivendes públiques de les naus que sabia des de juliol de 2024 que qui fora en aquell moment edil d'urbanisme, la popular Rocío Gómez, que va dimitir, tenia un d'eixos pisos públics protegits. Ha ratificat en seu judicial el testimoni que va oferir el passat 2 de juliol en la comissió d'investigació en les Corts. Un apunt de l'economia, la Comunitat Valenciana continua sent la regió més endeutada d'Espanya, amb una ràtio del 40% del PIB regional i un deute total de 64 milions d'euros. 64.000 milions d'euros.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: 15 años que deseen aprender inglés de una forma diferente a cómo lo hacen en sus coles, con un método práctico y divertido, con resultados contrastados, clases impartidas íntegramente en inglés y asequible para todas las familias, todos los sábados hábiles de octubre a mayo, de 10 a 13 horas. Últimas plazas disponibles. Infórmate e inscríbete en colegiosbritánicos.com o llama al 962-58-93-68.
1: Preschool Athira, Shativa and Gandia, Vision of the Future.
2: Más de uno, La Ribera. Luis Méndez, Onda Cero.
3: 12:44. La falla San Juan de Alcira transformará el plástico que genera, y ojo que una falla genera, en bancos adaptados para las personas mayores del barrio. Un proyecto que se denomina Grans, reciclante el futuro para las personas grans, y que vamos a comentar con el presidente de la falla San Juan, Vicent Ordaz. Buenas tardes.
4: Hola, buen día, buenas tardes, Luis.
3: Porque, Vicent, si algo genera una falla es plástico, ¿eh?
4: Sí, la verdad que sí. Porque es algo que no se lleva de damunt en el día a día.
3: Sí.
4: Y bueno, ya están pegando unes voltes, saben que la nostra falla sempre ha de un pas endavant en el tema de sostenibilitat. Uh-huh. Estem entre començar a ficar renta vaixelles i coberteria per a durant l'any no utilitzar-los o donar-li un altre segon ús, com ha sigut l'ocasió aquesta, no?
3: Uh-huh. Bueno, pues cuéntanos, ¿en qué consiste el proyecto Grans?
4: Bueno, pues el projecte naix dins de lo que és el projecte cultural de la falla, que enguany va dedicat a la gent gran i sobretot a la gent gran del barri de Sant Joan.
3: Sí.
4: I la idea apareix quan entenem que hi ha un tema, una problemàtica d'accessibilitat en la gent major en el barri, i que possiblement hi ha punts on si tingueren alguna apoyadera, que fa, és el cas d'estos bancs isquiàtics, que fan un poc niu la funció de quan se tombem o se sentem en un cotxe, no? No, mm-hmm. No arribem a flexionar del tot els genolls, per tant, l'articulació ni és recent i és molt més fàcil després tornar a així de seient. Aleshores, ens va ocorrer en una diagnosi que volem fer amb el barri, veure quins llocs són els que la gent li permeten, per lo menos, accedir als comerços locals, al forn, a la pescateria, que puguen arribar i que no se queden a casa perquè no tinguin l'opció de deixar al carrer, i sempre és un altre en el camí per on poder seure's i on poder seguir després la seva marxa i la seva rutina, no? Era un tema d'accessibilitat i entonces ficarem en contacte amb l'empresa CM Plàstic, que fas este somni fer-lo realitat, replegar tots els plàstics que utilitzem i refer-los en les bancaes i esquiàtiques per a que pugui sentar-se la gent, no?
3: L'empresa és d'Alginet, o sea que todo queda en la comarca.
4: Sí, sí, al final, quilòmetre zero, perquè quan pensem en aquest tipus d'empreses, a vegades pensem que són empreses grans, estan llunyades. Sí. Bueno, des del Xinet, però tots els treballadors d'allí, i la propietària, ta mare, són de Celsira.
3: Sí.
4: Carlos és del Xinet, però bueno, estem també arribant al que faci el Celsira poquet. I bueno, ja que quan el que tenim al voltant del quilòmetre zero també el respetem, doncs també fem que ese mobiliari tampoc tinguem que portar de molt llum.
3: Claro.
4: La petjada de carbó també és important.
3: Bueno, vasos, tapones, materiales de embalaje, uno... Así a pequeña escala ya vemos todo lo que implica en casa, los que reciclamos lo sabemos, esa bolsa amarilla que se llena en cuestión de minutos, de repente está vacía, de repente está llena, pues imagínate en un colectivo grande como una falla, ¿no? Bueno, pues todo esto se va a reciclar y se va a aprovechar para estos bancos, que además llevan a alguna cosita más, ¿no? Háblame de esos códigos QR o de esas plantitas. Algo he oído sobre esto.
4: Sí, sí, sí, sí. O sea, bancs isquiàtics en les grans ciutats existeixen. La peculiaritat que tindrà el banc isquiàtic model Falla Sant Joan serà que portarà un executiu contenidor al costat del banc, en el que podrà anar una maceteta, una planteta, que faci també l'entorn un poc més agradable, que faci l'estància de la gent gran que es sent allí, que moltes vegades sabem que es preocupen de llevar-les ramessequetes i tot allò. I també volem lligar-ho també sentimentalment a la gent del barri i a familiars, perquè la idea és recollir històries que ens narra la gent del barri de com era el barri abans, bueno, relats que tenen la gent del barri, i que cada banquet porta un QR en els relats d'una persona o de diverses persones. Aleshores, el que fem és també que

0: La 1:21, abrimos ya el consistorio en las ondas y hoy tiempo para el Grupo Municipal del Partido Socialista. Saludamos al concejal de Personal y Régimen Interior del Ayuntamiento de Alcira, Javier Fernández, buenas tardes.
1: Bona vesprada, Luis. Moltíssimes gràcies a tu i a tota l'audiència per donar-me l'oportunitat de contar quina feina fem des de la regidoria de funció pública, com que sol ser una matèria, diguem, de portes endins i pot semblar un poc aspra. No sempre tenim l'ocasió de fer-la visible, així que te ho agraeix moltíssim.
0: Pues nada, es verdad, porque es una labor que siempre es muy interna, es algo, pues eso, del funcionamiento interno del ayuntamiento que pasa desapercibido en muchas ocasiones, y no está mal echarle un vistazo y ver cómo funciona o cómo se trabaja, o también, pues, de cómo funciona lo que es la selección, la provisión, la formación, la carrera profesional, objetivos, evaluaciones, competencias profesionales, en fin, todo un mundo que, si eres tan amable, pues pásanos a contar, Enrique, Javier, perdona.
1: Efectivament, Luis, és un món, i a més has dit una seqüència de temes que van un encadenat pràcticament en l'altre. En primer lloc vull dir-li a la gent que ens escolta que encara que sembla este el de personal, per dir-ho així d'una manera més comú, de despatxos, la funció pública per a l'administració pública, però és l'os de personal, veritat, de tota la vida, és una cosa que ens afecta a tots. I si treballem a l'Ajuntament, com si no, perquè a la fi millorar els recursos humans és millorar directament la qualitat de la prestació de serveis públics. I aprofite per a reivindicar aquesta tasca de totes les persones que es dediquen a la gestió de recursos humans, no només a l'administració, sinó també a empreses i organitzacions. Molta gent encara pensa que aquests treballadors es dediquen només a fer contractes altes, baixes i tramitar segurs socials. Yeah. Això pot ser, Lluís, que fora aixina fa un munt d'anys, però ara, donada la complexitat de la gestió laboral, això és una tasca enorme i vaig a per davant el meu reconeixement més sincer a tots aquests professionals. I entrant en el que m'has dit, bueno, abans, si me permetixes, vull aprofitar per llançar un missatge de futur a tots, joves i majors. Ara és el moment de preparar-se per a l'ocupació pública, perquè estem davant d'un canvi històric amb la jubilació d'una bona part de la plantilla i de la societat en general, pel relleu generacional del baby boom, això ho sabem tots. Sí. I anime a totes les persones a mirar cap a l'Ajuntament d'Alcira, perquè venen anys plens d'oportunitat.
0: ¿Porque ahí la IA no os afecta o qué?
1: Sí. Yo te dije que sí, pero es una apreciación meua porque tú lo has pensado y yo también. Ahí hay una particularidad. Tú estás pensando en la IA para la administración pública, una tasa de reposición U a U, y lo que digo

0: senyor regidor al final serà al 100%, qüestionem-ho. La IA és una oportunitat, però també un risc. En veritat, és aquesta reflexió,
1: aquest punt... Pues ahí estamos todos, en ese punto de equilibrio, viendo a verlas venir y viendo a ver lo que pasa con la inteligencia artificial. Bueno, Javier, que nos quedan 5 minutos y ahí quiero que me concentres lo que puedas contarme sobre todo lo que es la selección y lo que es la carrera profesional.
0: Vaig a fer un esforç de concentració i per afrontar tot el que estem dient, hem de canviar la forma com seleccionem. Volem trencar en els exàmens de caràcter purament memorístic.
1: Sí.
0: Quan tu i jo érem alumnes de l'Institut Reyes Jaume, i els nostres professors ens diuen que la llista de los Reyes Godos ja havia passat a la història.
1: Afortunadamente.
0: De veritat, pues bé, avui en dia no tenen cap sentit, i a més en la intel·ligència artificial de la que estem parlant, menys encara. Des de l'any 23 seleccionem baix el factor del saber fer. Ara, a més, és obligatori superar un període de pràctics dins del procés selectiu. Si vols treballar a l'Ajuntament del Cira, a més has de demostrar que saps treballar en aquest procés de pràctiques. I vull donar uns apunts el més ràpid possible en matèria de selecció per a que la ciutadania ho sàpiga. Hem quadruplicat l'activitat. Entre el 23 i el 26 hem llançat 24 processos selectius. Això s'ha traduït en 56 noves incorporacions per via de processos de caràcter permanent, i si a més sumem el gran procés d'estabilització que hem portat arrel de la llei Iceta per complir l'objectiu de reduir la temporalitat, estem parlant de 142 persones en total que han vist consolidada la seva situació laboral a l'Ajuntament en els últims anys. Un altre punt per continuar, ja després de la selecció, el que vindria és la formació per a transformar l'administració, pressuposat ja que formar. Hem fet un esforç molt gran en formació pròpia. En l'any 24 feren prop de 2.000 hores formatives. En l'any 25 van multiplicar aquest volum més d'un 250%, quasi 100.000 hores formatives. I vull que quede clar que sense incrementar la despesa per empleat, havent passat d'un cost de 727 euros l'hora formativa a 575. Gràcies a això, Lluís, hem format a la plantilla en matèries tan necessàries avui en dia com la ciberseguretat, davant de ciberatacs, sí, posant-nos en la guerra híbrida i en tot això que està venint de nou, per suposar la intel·ligència artificial o la prevenció de l'assetjament. I hi ha una matèria, ja sé que tenim poc de temps, però ja me passo directament a aquesta matèria perquè m'agradaria parlar de la carrera professional horitzontal, que bona part de la ciutadania dirà quines paraules més rimbombants, això.
1: Carrera això professional horitzontal, a ver.
0: Això és. Ara, el que caldria és explicar això d'una manera plana perquè tots ho entenguem. Tradicionalment, a l'administració pública, molts oients ho saben, pareixia que l'única manera de progressar o pujar de categoria era canviar de lloc, o que la evolució depenia només del pas del temps, de l'antigüedat pura i dura.
1: Sí.
0: Davant d'això ve la carrera professional horitzontal, que és un sistema modern basat en models d'empreses més eficients que reconeix i premia el bon professional que, sense necessitat de moure's de la seva caïda o del seu lloc de treball, progressa. És a dir, en altres paraules planes, si tu eres un bon tècnic, un bon administratiu, un bon operari, fas bé la teva feina, te formes contínuament, t'impliques en els projectes de la ciutat i complixes en els objectius, l'Ajuntament te ho reconeix econòmica i professionalment. És a dir, progressem sense moure's de lloc, però sent cada dia més eficient. I per què és això bo per a la ciutadania que ens escolta? Molt senzill, perquè convertim l'Ajuntament en una casa més àgil, on premiem l'esforç i la formació. No és el mateix fer les coses bé que fer les coses de qualsevol manera.
1: Clar.
0: Si me permitixes, te puc ficar exemple. No sé si disposem de temps.
1: Pues tienes 30 segundos.
0: Pues, a veure, un exemple seria de... I quines metes es fiquen vostès? Pues ens havem posat metes del tipus de que cap factura pot estar sense ser rebutjada o acceptada més de 7 dies. I això es posa en l'administració al servei del ciutadà i dels proveïdors locals.
1: Bueno, pues son objetivos, metas y también pues competencias profesionales que al final pues se van adquiriendo y van beneficiando a lo que es la función pública y por ende a la población en general. Pues muchas gracias por esta pequeña aproximación a lo que es la función pública, a lo que es ese régimen interno, a lo que es ese personal en el Ayuntamiento de Alcira, y si te parece en próximas ocasiones seguimos hablando de ello, Javier.
0: Pues moltíssimes gràcies per l'espai que m'has donat ara i m'ofereixes a futurs.
1: Javier Fernández, gràcies. Hasta la próxima.
0: Gracias, Luis.
1: Un saludo. Adiós. Y a ustedes, hasta mañana. Disfrútenme lo que resta de día, que para eso está. Y sean felices.
2: Hoy venía pensando en el nuevo Mestalla. Porque hoy Víctor Lluch y algunos periodistas han tenido la oportunidad de hacer una visita guiada por el nuevo estadio, a la espera de que se convierta en una realidad y se inaugure la próxima temporada. Luego me contará, pero no tiene mala pinta. Es verdad que no se parece nada a aquel proyecto inicial, aquel proyecto faraónico de Juan Soler, pero estoy seguro que va a ser un estadio moderno, con mayor capacidad que el actual, y que era un problema que había que solucionar. Sí, yo también soy romántico. Yo he crecido yendo a Mestalla desde 1980, junto a mi padre. Primero en tribuna, donde me sentaba en su regazo, y más tarde en el sector 7, cuando el Valencia descendió a segunda división. Todo hasta 1996, cuando tuve la desgracia de perder a mi padre, de forma repentina, y cuando ya comenzaba a hacer mis primeros pinitos en la radio deportiva. Os prometo que cada vez que piso ese estadio, cosa que hago de manera ininterrumpida desde hace 46 años, me acuerdo de él. Y os prometo también que el día que le tenga que decir adiós al actual Mestalla, seré el primero que llore su pérdida. Pero el fútbol ha cambiado. Hoy todos los equipos necesitan de un estadio moderno que suponga una gran fuente de ingresos. El Atleti dejó un estadio mítico como el Calderón para irse al Metropolitano. El Arsenal dejó Highbury por el Fly Emirates. Y el Valencia dejará Mestalla para trasladarse al nuevo Mestalla. Y lo hará, entre otras cosas, porque es algo que estaba previsto desde 2006 y que en aquel entonces apenas generó debate ni fue discutido. Han tenido que pasar 20 años y no sé cuántos proyectos para que se convierta en una realidad. Ojalá el actual Mestalla pudiera dar más de sí, pero no. Y no me habléis de proyectos diseñados por estudiantes de arquitectura como trabajo de fin de carrera. Mestalla ha dado todo lo que puede dar en sus 103 años de historia. Y es mucho. Ojalá se pueda llegar a construir un nuevo Valencia al calor de nuevo Mestalla para poder revivir todos esos grandes momentos que nos pueda dejar el nuevo Valencia y que nos dejó el viejo Mestalla. Arrancamos.
3: Deportes Mediodía con Eduardo Esteve.
2: ¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben, hasta las 2 menos 20 arrancamos para contarles la última hora del deporte valenciano. Sí, hoy la cosa va sobre el nuevo Mestalla, porque a esta hora tengo a Víctor Lluch en el estadio valencianista, en el nuevo estadio valencianista, en una visita guiada que ahora enseguida me contará detalles de ese nuevo Mestalla, que tiene que ver la luz ya definitiva en la próxima temporada, que será cuando el Valencia se traslade a su nuevo estadio. Pero recordamos algunas de las cosas que nos dijo en aquella entrevista exclusiva con el arquitecto del proyecto, Mark Fenwich, allá por diciembre del año 2025. Nos dijo que eso de low cost no lo compra.
4: Me molesta, o sea, una cosa que valga estos cientos de millones no puede ser nunca low cost. No. No me molesta nada, ¿no? Es equivocado, es un estadio que se hace con unos elementos magníficos, la cubierta es magnífica, es una cubierta de última generación, y los espacios que estamos creando son estupendos, con lo cual no es low cost para nada. es un estadio responsable, me parece que

0: Paralitzat durant 10 dies el desnonament a Burjassot de l'investigador universitari Daniel González.
1: Más de uno. Noticias Comunidad Valenciana. Núria Moreno.
0: Bona vesprada. Una sentència judicial obliga a pagar 36.000 euros i abandonar l'habitatge en el que viu des de 2009. Assegura que mai ha deixat de pagar el lloguer. Ara coneixerem la seva història. Afectats i experts demanen menys pegats pel que fa als decrets del govern i més solucions estructurals. És la notícia de portada, però hi ha més que estan passant en la Comunitat Valenciana. Les contem en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Isaac Sancho. El desnonament de Daniel, físic i investigador de la Universitat de València, ha sigut ajornat 10 dies per la comitiva judicial que avui ha acudit al seu domicili a Burjassot per a procedir a la seva execució. A les portes del seu domicili s'ha concentrat el sindicat de l'habitatge per a mostrar-li el seu suport i frenar el desnonament. Amparo Sánchez.
2: Daniel compta amb dos sentències favorables sobre la seva opció de compra sobre la vivenda i la il·legalitat del seu contracte de lloguer, però pese al pagament continuat d'este, una demanda de Coral Homes i l'actual propietari ha acabat amb una resolució judicial que decreta la seva expulsió i a més li reclama el pagament de quasi 36.000 euros. Creu que si l'administració funcionara bé, això no hauria ocorregut.
3: Sigo teniendo muchos nervios porque es una situación que me sobrepasa. Yo soy una persona tranquila, nunca me esperaba que llegara a vivir algo así.
4: A ver, yo soy físico, no entiendo de política, pero está claro que si la justicia y la administración funcionase bien, esto no hubiera ocurrido. Pues yo, por desgracia, soluciones no tengo, pero estoy seguro que hay gente que sí que las tiene.
2: Amb l'ajornament, ara Daniel disposa de 10 dies per anar-se'n voluntàriament o valorar diferents opcions com presentar un nou recurs judicial, així com negociar amb l'actual propietari.
3: Son 10 días, pero bueno, es una esperanza más que si me hubiesen echado. Tranquilo estaré si a un momento se hace justicia, cosa que pues veo complicado, pero en esas estamos. Pues si ya fuera aquí se puede recurrir a algún tribunal europeo o lo que sea, yo lo voy a intentar, porque es que yo sé que tengo la razón. Es que el que me echen ya es injusto, pero que me hagan pagar unas cantidades que ni siquiera es lo que tengo que pagar, que eso está debidamente acreditado, que tengo todos los papeles, pues es que lo tengo todo, o sea, es que lo tengo todo.
2: Des del sindicat de l'habitatge afirmen que l'ajornament demostra que és necessari que la ciutadania s'organitze per a lluitar pel seu dret a la vivenda. Esteban Arellano, portaveu del sindicat, reitera que una vegada perds la casa ja ho has perdut tot.
5: Demostrar que podemos pararlo pese a todo, pese a que juzgados de orden de desalojo y sobre todo mostrar que esto, que la organización sindical funciona y que además es más necesaria que nunca. Porque este caso va para largo, ganar el máximo tiempo posible para que nos dé tiempo a esto. Porque en estos casos, una vez has perdido la casa, ya lo has perdido todo. Ya lo has perdido todo, porque por mucho que ganes en 2 años, tú ya has rehecho tu vida en otro sitio.
2: També mostrant-li suport a Daniel han estat alguns dels seus companys de la Universitat de València que reconeixen ha sigut un procés dur per a ell.
6: A nivel de ánimo le afecta mucho como nos afectaría a cualquiera de nosotros. Alquilas un piso, nada más acabas el doctorado, empiezas aquí a trabajar en la universidad con la ilusión de que luego te vas a comprar ese piso. De pronto el dueño particular de la vivienda lo vende a un fondo buitre y ya no te dejan que compres el piso y en un momento dado, de hecho, ni siquiera le aceptaban el dinero.
2: Reiteren que la situació que li està passant a Daniel es pot passar a qualsevol, ja que en el seu cas no es tracta d'una persona amb perfil de vulnerabilitat.
0: Sobre el nou decret del govern sobre la vivenda, el sindicat de l'habitatge considera que no es dona cobertura a tots els ciutadans perquè queden fora, diuen d'ell, la majoria de la classe treballadora.
2: El seu portaveu, Esteban Arellano, considera que estem en una situació límit en la que tot val perquè hi ha moltes tipologies de desnonaments que no contempla el decret.
5: Las medidas antidesahucios que entran en ese real decreto, a Daniel no se lo paran. Al final, ¿qué consideramos persona vulnerable? ¿No? Estamos ante una situación alargada demasiado y además que lo hemos sufrido, en el que en 10 años ha subido un 60% el alquiler. Y los sueldos, con suerte, aumentan un 10%.

0: un 2, un 3%. Eso, junto a un aumento de coste de la vida...
1: Els agents de la propietat immobiliària diuen que les mesures del govern no solucionen els problemes, diuen que retrauran més l'oferta de pisos en el mercat. Mentrestant, les plataformes afectades per la vivenda diuen que el decret no frenarà l'especulació. Lorena Pardo.
2: Els APIs diuen que els decrets restaran oferta de vivenda en el mercat. Francisco Nomdedeu, president de l'òrgan col·legial a Castelló.
3: Són mesures d'infermeria, no? De per a un problema de hospital general, que van a solucionar ciertos casos de gente que está alquilada, pero para la oferta de alquiler, para la gente que quiere acceder en alquiler, eso va a limitar porque los propietarios se van a constreñir más.
2: La plataforma d'afectats per la vivenda diu que les mesures no frenen a qui especula amb la vivenda. Iñaki Vallejo, advocat de la plataforma.
4: Son un poco medidas a corto plazo, porque al final se trata de poner dinero, pues eso, para que la gente pueda emanciparse. Al final son ayudas del Estado que cuando se acaben, pues se acabará la ayuda y el mercado seguirá teniendo la misma presión. Mientras no haya cambios de fondo, la especulación va a seguir igual sobre la vivienda, porque si mientras la vivienda sea negocio, los fondos van a seguir trabajando sobre ella.
2: Els afectats aplaudissen els decrets, però diuen el problema necessita accions més contundents.
1: De la política, els socialistes valencians demanen al PP que canviï radicalment, diu, en la seva posició en matèria d'habitatge i que escolte el carrer. Els populars s'encarrega contra el govern i li reclamen que evite imposicions. I el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha confirmat que la coalició votarà a favor en el Congrés dels dos decrets, encara que assegura no són suficients.
5: Nosaltres creiem que, evidentment, és un avanç incomplet, perquè, evidentment, algunes de les mesures tenen un tope temporal i a nosaltres ens agradaria que no hi hagués aquest tope temporal, és a dir, que foren permanents.
1: I continuem parlant de vivenda, però en este cas d'un nou capítol en la investigació judicial per l'escàndol dels pisos protegits de les naus a Alacant. L'exregidor del PP a l'Ajuntament, Toni Gallego, ha reconegut davant la jutgessa que sabia des de juliol de 2024 que la que era regidora d'Urbanisme en aquell moment, Rocío Gómez, que va dimitir, tenia un dels pisos. Així ha ratificat en seu judicial el testimoni que ja va donar en la comissió de les Corts, Juan Carlos Fresneda.
6: Sí, lo ha hecho en calidad de testigo y a petición de la acusación popular que ejerce Ciudadanos, cuyo letrado Eduardo García Untiveros ha relatado que su testimonio es fundamental porque sitúa el conocimiento de los hechos en verano de 2024.
7: Creo que es fundamental saber si realmente el equipo de gobierno, el alcalde de Alicante, sabían ya desde junio del 2024 que la concejal de urbanismo pues será beneficiaria de un piso en Les Naus.
6: Y es que, tal y como ha confirmado Gallego ante la jueza en 2024, fue concejal de patrimonio cuando el alcalde Luis Barcala había apartado a la hora imputada a Rocío Gómez de esa competencia. Precisamente en su primer pleno como edil de patrimonio, Rocío Gómez le dijo a Gallego de forma confidencial que ya tenía una casa en Les Naus y no quería que se mezclaran las cosas.
1: Y el Partit Socialista ha mostrat avui a Les Corts el dossier informatiu destapat pel diario.es que inclou possibles irregularitats del president de la Generalitat i del seu entorn. Es desconeix qui el va encarregar exactament, però els socialistes apunten al mateix PP com a responsable de l'informe, Ramon Pérez.
8: El síndic del PSPP-PSOE, José Muñoz, explica que el dossier recull acusacions molt greus que recorden a èpoques passades del PP, diu, i que, per tant, Juanfran Pérez Llorca no pot repetir com a candidat dels populars.
9: Que hay hechos que se describen, que son muy graves. Se habla de presuntos delitos, que pudiera participar el presidente de la Generalitat y también su entorno, y que presuntamente podrían ser hechos delictivos. Aquí se dicen cosas muy graves, cosas que inhabilitan al presidente de la Generalitat para presentarse a la reelección, que están sujetadas por hechos y por una investigación.
8: El president Juanfran Pérez Llorca afirma estar vivint-ho amb molta tranquil·litat. Parla de pràctiques polítiques inacceptables, de baixesa moral i convida els socialistes a presentar-lo davant el jutjat.
10: Que si alguien de verdad lo que tiene que hacer es llevarlo al juzgado y que se investiguen todos los hechos. Si alguien dice que tiene un dossier, un documento y no lo lleva al juzgado, o está mintiendo, o sabe que no hay nada y que lo quiere es volver a esas cloacas que nos ha acostumbrado tanto el Partido Socialista. Mire, yo estoy cansado de las leires, de las falsedades, de los extorsionadores. Yo a ese juego no voy a entrar.
1: Dels successos, la Guàrdia Civil investiga la troballa d'un cadàver d'un home sense cap ni extremitats que va ser localitzat dilluns surant enfront de la costa de Sagunt. Sergi Beltrán.
11: La informació ha transcendit aquest dimecres. El cos, que es trobava en avançat estat de descomposició i no portava roba, va ser albirat en les proximitats de la platja d'Almardà per una embarcació recreativa que va fer sonar l'alarma. Una unitat del Servei Marítim de la Guàrdia Civil va traslladar posteriorment el cadàver fins a València. Els especialistes de criminalística, en coordinació amb els forenses de l'Institut de Medicina Legal, han obert una investigació per...

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Són les 2:31, siguen benvinguts i benvingudes a Comunitat Valenciana en la onda de dimecres, 30 de setembre, ja posem punt i final a este mes, demà donem la benvinguda a octubre per a posar el remat final a este mes i ja que és divendres parlarem d'innovació, de tecnologia, amb la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, amb Reddit, d'altres assumptes, farem connexió amb Castelló i parlarem de producte, també amb la cooperativa Consum, en concret de la mangrana que estem de temporada. Així que de seguida anem amb tot això, però ja saben que a aquestes hores fem un repasset a l'actualitat per als que s'incorporen en estos moments. Núria Moreno, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Anem a fer eixe repàs a les notícies. Quines són les principals de la jornada?
2: Doncs, William ha posat cara a una de les realitats pel que fa a la vivenda en el context actual, i és la de Daniel. Ell és físic i investigador a la Universitat de València, i avui estava previst que el desnonaren de la vivenda en la que residix des de l'any 2009 i per la que ha pagat, ha dit, durant tots aquests anys mensualment el lloguer, no ha fallat mai a aquests pagaments. Doncs avui, com dèiem, estava previst el seu desnonament i finalment ha sigut ajornat durant 10 dies per la comitiva judicial que ha acudit al seu domicili a Burjassot per a procedir a execució, i a les portes del seu domicili s'ha concentrat el sindicat de l'habitatge, veïns també i companys de treball per a mostrar-li el seu suport i frenar com han aconseguit almenys temporalment eixe desnonament. Ara disposa de 10 dies per anar-se'n voluntàriament o valorar diferents opcions com presentar un nou recurs judicial. Diu que vaja, que no va estar tranquil, però que hi ha un poc d'esperança i ell té ganes, té forces per a seguir peleant.
3: Son 10 días, pero bueno, es una esperanza más que si me hubiesen echado. Tranquilo estaré si a un momento se hace justicia, cosa que pues veo complicado, pero en esas estamos. Pues si ya fuera aquí se puede recurrir a algún tribunal europeo o lo que sea, yo lo voy a intentar, porque es que yo sé que tengo la razón. Es que el que me echen ya es injusto, pero que me hagan pagar unas cantidades que ni siquiera es lo que tengo que pagar, que eso está debidamente acreditado, que tengo todos los papeles, pues es que lo tengo todo, o sea, es que lo tengo todo.
2: Daniel compta en dos sentències favorables sobre la seva opció de compra sobre la vivenda que té llogada i la legalitat del seu contracte de lloguer, però pese al pagament continua d'eixe lloguer, com dèiem, una demanda de Coral Homes i l'actual propietari ha acabat en eixa resolució judicial que decreta la seva expulsió. Com dèiem, ell és físic i investigador a la Universitat de València i avui han acudit també a donar-li suport companys de la universitat que reconeixen que està sent un procés molt dur per a ell.
4: A nivel de ánimo le afecta mucho, como nos afectaría a cualquiera de nosotros. Alquilas un piso, nada más acabas el doctorado, empiezas aquí a trabajar en la universidad con la ilusión de que luego te vas a comprar ese piso. De pronto el dueño particular de la vivienda lo vende a un fondo buitre y ya no te dejan que compres el piso, y en un momento dado, de hecho, ni siquiera le aceptaban el dinero.
2: Des del sindicat de l'habitatge diuen que aquest ajornament demostra que és necessari, diuen que la ciutadania s'organitza per a lluitar per eixe dret a la vivenda. I contar també que acabem de conèixer que la direcció de Ford i UGT, que és el sindicat majoritari, han signat un acord sobre les condicions laborals de la fàbrica d'Almussafes, que estarà en vigor fins a 2030 i que inclou augments salarials per damunt de l'IPC i la clàusula de revisió retroactiva. Diuen des d'UGT que això donarà estabilitat en un moment clau com és l'aliança de Ford en Gili. I recordem que a Benetússer avui el conseller de Sanitat, Marcelo Gómez, i la consellera de Serveis Socials han visitat una de les residències de persones majors en les que han començat ja l'inici de la campanya de vacunació pel que fa a la grip, el Covid-19 o la bronquiolitis. Ara per ara començarà en les residències i els centres educatius. A partir del 5 d'octubre, la segona fase amb el

0: els grups que tenen eixa vacuna recomanada, i al llarg del mes de novembre ja eixa tercera fase que inclou ja tota la població en general. Des de la Conselleria de Sanitat animen els valencians a vacunar-se com tots els anys.
1: Doncs gràcies, Núria, aquesta vesprada a les 7:20 ampliem tots aquests temes. Així i d'altres. Gràcies.
0: Fins ara.
1: I fins ara, perquè fem una connexió amb una de les nostres emissores de Onda Cero a la Comunitat Valenciana. Ens n'anem a Castelló perquè s'ha convertit estos dies en punt de trobada per a parlar d'emprenedoria, d'innovació i de futur amb la celebració d'Ignite, un congrés que ha reunit empresaris, emprendedors, experts i professionals de tot el món per a compartir experiències, idees i noves maneres d'entendre els negocis. La nostra companya Marta Fullera ha estat allí, seguint de prop esta trobada, i ens porta algunes de les principals conclusions. Marta, amb quines idees ens quedem després d'esta primera edició d'Ignite?
2: Doncs, Begoña, què tal? Bona vesprada. Si haguem de resumir el que ha sigut Ignite en una sola idea, jo diria que durant aquests dies Castelló ha volgut mirar un poc més enllà del dia a dia, perquè d'això ha anat esta trobada de parar, alçar el cap i preguntar-nos cap a on van les nostres empreses, com està canviant la nostra manera de treballar en el món del taulell i, sobretot, què necessitem per adaptar-nos a tot el que està per vindre, perquè sabeu, Begoña, que el taulell és el principal motor econòmic de la província. Aleshores, que vinga gent de tot el món per a este congrés és algo molt rellevant. Ignite ha sigut un lloc de trobada per a empresaris, per a emprenedors, professionals i experts d'àmbits molt diferents, no només del taulell, però moltes de les converses han acabat arribant a llocs molt pareguts, no? Un d'ells, inevitablement, ha sigut la intel·ligència artificial, però no tant des d'aquest discurs que de vegades sembla ciència-ficció, sinó des d'una perspectiva molt més pràctica, i és com podem incorporar-la ja al nostre treball, com ens pot ajudar a ser més eficients i quines tasques canviaran en els pròxims anys. També s'ha parlat molt de talent, de com trobar-lo, però sobretot de com aconseguir que es quede així. Ja saps que és un dels problemes que tenim també a la comunitat, perquè un dels grans reptes que tenim a Castelló, a la comunitat i al nostre país, és generar oportunitats perquè una persona jove no hagi de marxar necessàriament fora per a poder desenvolupar un projecte professional que siga més o menys ambiciós. I una altra de les idees que crec que ha estat també molt present durant tot el congrés és que emprendre no és simplement tindre una bona idea. Fa falta finançament, acompanyament, formació, contactes i segurament una cosa que no sempre apareix als manuals, i és equivocar-se unes quantes vegades. Així també m'he escoltat parlar d'errors, de projectes que no van eixir bé a la primera, de decisions que es van haver de canviar i d'empreses que s'han hagut de reinventar. I crec que aquesta és una de les parts més interessants de trobades com Ignite. Escoltar no només l'èxit quan ja està aconseguit, sinó tot el que hi ha hagut abans. I bueno, després d'estos dos dies queda també una altra reflexió, i és que moltes vegades quan parlem d'innovació pensem en grans ciutats o en grans pols tecnològics, i trobades com Ignite serveixen per a recordar que des de Castelló es poden crear empreses, atraure talent, innovar i posar en marxa projectes capaços de competir fora també del nostre territori. Per tant, Ignite acaba, però ens deixa moltes preguntes damunt la taula, i és com seran les nostres empreses d'ací a 5 o 10 anys, quines professions van a aparèixer noves, quines canviaran i quin paper volem ja jugar des de la Comunitat Valenciana en tota esta transformació. Perquè si hem de quedar amb una conclusió després d'estos dies, jo diria que és esta, que el futur no és només una cosa que ens passarà, també és una cosa que podem construir. Ha sigut una miqueta el lema d'Ignite. Així que, bueno, pues des de Castelló hem intentat començar ja a fer-ho.
1: Doncs moltíssimes gràcies, companya, per fer-vos ressò i per contar-nos aquestes conclusions importantíssimes en la jornada. Gràcies, Marta, i benvinguda, Andrea Gut.
3: Què tal, com estàs?
1: Molt bona vesprada, doncs molt bé, dispostes quan són les 2:39 per continuar contant les coses als nostres oients. I és que a partir de demà, 1 d'octubre, dèiem abans, de tanquem ja setembre i donem la benvinguda a un nou mes, en este cas, a partir de demà, avançarà un ciclista, canviarà de marxa. Podem dir-ho així, la DGT estrena noves normes que obligaran els conductors a reduir la velocitat, mantindre més distància de seguretat i extremar també les precaucions tant en la carretera com en la ciutat. Mobilitat, unes mesures, Andrea, que busquen fer més segura la convivència entre cotxes i bicicletes i que des de demà caldrà tindre molt presents per evitar riscos, també multes.
3: Sí, demà no només comença octubre, sinó que comença aquesta nova normativa i polèmica, com tot el que té que veure amb els cotxes i la circulació de la DGT. I què és el que passarà? Pues sobretot destaquen aquestes noves normes que tenen a veure amb les bicicletes i amb els cotxes, no? La manera en la que convivixen en una mateixa via. I és que, per exemple, com tu deies, avançar a una bicicleta, això que fem moltes vegades, i moltes vegades no ho fem amb la precaució que moltes vegades tampoc extremen els ciclistes, hem de donar veu a les dues versions en aquesta polèmica, però avançar una bicicleta fora de població serà una maniobra més exigent per als conductors, perquè aquesta normativa va obligar a reduir la velocitat almenys 20 km per hora per davall del límit de la via que corresponga durant tot ese avançament. D'aquesta manera, si la carretera, per exemple, té un límit de 90 km per hora, el vehicle doncs haurà de circular com a màxim a 70 mentre realitza esa maniobra, i no serà suficient amb reduir la velocitat, sinó que continuarà sent obligatori respectar una distància lateral mínima d'uns 50 metres i quan la carretera tinga més d'un carril per sentit, fer el canvi complet de carril.
1: Anem a repetir-ho. Si la carretera està a 90, anarà a 70.
3: Exactament.
1: I això sí o sí, la distància lateral.
3: Esa distància sempre que no canvia.
1: 10,5
3: metres. Exactament. Sí, i quan la carretera tinga més d'un sentit, pues fer ese canvi complet de carril, que sempre és més segur, no? Esta és una de les mesures estrella, podríem dir, d'aquesta norma, però introdueix més canvis, per exemple, en aquestes vies urbanes. Per exemple, quan un vehicle de motor circule pel mateix carril que una bicicleta, haurà de mantindre aquesta separació mínima de 5 metres, en este cas de 5, amb el ciclista que tinga davant. A més, en determinats carrers d'un únic carril, que això, per exemple, ens interessa, jo crec, molt a ciutats com a València, no? I amb una velocitat màxima de 30 km o menys o inferior, els ajuntaments podran autoritzar mitjançant la corresponent senyalització que les bicicletes puguen circular en els dos sentits, que moltes vegades cridem l'atenció a ciclistes que venen en direcció contrària a nosaltres en aquests carrils, sí. Però en aquest cas podran fer-ho, sempre quan els ajuntaments ho senyalitzen bé. I què passarà si no ho fem? No? Quasi ve la part divertida. Exacte. I ses multes. Doncs incomplir aquestes obligacions pot tindre conseqüències molt importants. Per exemple, les conductes contràries a aquestes noves normes tenen la consideració d'infraccions greus amb multes que poden arribar als 200 euros. I la normativa de trànsit estableix actualment la retirada de 6 punts del carnet per avançar posant en perill o entorpint a aquests ciclistes o per no respectar aquesta separació mínima que contàvem abans d'un metre 50. I amb aquests canvis la velocitat també passa a ser un element clau en aquesta maniobra, i així que l'objectiu és avançar una bicicleta pues, implique més temps, més espai i sobretot més seguretat.
1: Costarà,
3: però ens haurem d'adaptar a això, no? Per a intentar conviure, perquè cada vegada jo crec que hi ha menys cotxes i menys bicicletes i menys patinets, que també tenen el seu espai en aquesta normativa.
1: Sí, no? Perquè hi ha novetats també de la DGT en quant a patinets, motoristes, taxistes
3: també entren així.
1: I compte, perquè entren també els repartidors, que han d'adaptar-se també.
3: És que tenien que estar en aquesta normativa també, els repartidors, no? En el cas, per exemple, dels patinets, que són uns altres dels grans protagonistes, els conductors hauran de tindre almenys 15 anys, els conductors d'estos patinets, i portar casc. I en situacions de poca visibilitat, com la nit, per exemple, també hauran d'utilitzar una armilla reflectant, una obligació que repartidors que també utilitzen aquests vehicles hauran de complir sempre. I els patinets, per exemple, també hauran de portar l'enllumenat obligatori en cés, i fora de zones urbanes podran circular per vies ciclistes o carrils bici, i no respectar això, doncs serà una infracció greu que comportarà multes també de 200 euros.
1: I en el cas amb els motoristes i acompanyants?
3: En el cas dels motoristes, per exemple, hauran de portar guants en les vies interurbanes i calçat tancat en tot moment, sense xancletes, les xancletes ja fora, absolutament. De tot. Ja costarà, eh?
1: Costarà. Més en estiu, en
3: ple estiu. I més en estiu, que és supercòmode, a mi m'encanta.
1: Clar.
3: Quan duren xancletes, està lleig que ho diga, però
1: sí. I no només els motoristes, no, perquè entenc que un no que està conduint... No, me refereix a lo de les xancletes.
3: Bueno, sí.
1: O sigui, vull dir...
3: Sí, que en els cotxes, no sé si està prohibit també, però en els cotxes tampoc recomanen conduir amb xancletes.
1: Clar, jo em referia perquè tenim en ment al motorista que no vaig amb xancletes, però el acompanyant tampoc.
3: Exactament.
1: Això és el que venia a dir.
3: Si se cau és el mateix, se fa el mateix mal o més.
1: Val.
3: Doncs aquestes són les novetats per als motoristes, sobretot, i en quant als taxistes que dèiem, i repartidor ja no podran circular sense cinturó de seguretat per ciutat, aprofitant les excepcions que existien fins ara. Per
1: existien
3: a eliminar...
1: excepcions?
3: Existien excepcions, això pareix, i ara canviarà.
1: No les coneixia jo.
3: Per a eliminar aquesta situació que permetia prescindir del cinturó en circumstàncies pues, relacionades amb aquesta activitat.
1: Professional. Bueno,
3: professional, pues... exactament.

0: i sobretot pues, d'aquests programes, d'aquests projectes dels instituts tecnològics que tenen molt que aportar-nos. Sara, moltíssimes gràcies i fins la pròxima setmana.
1: Moltíssimes gràcies. Fins la pròxima setmana.
0: Adéu. Parlem d'una de les fruites més representatives de la tardor, la magrana. Originària d'Iran i considerada pels romans símbol de l'amor i de la fecunditat, esta fruita va arribar a la península fa milers d'anys. Actualment, una de les principals zones productores es troba a la província d'Alacant. En l'espai del supermercat Consum sobre alimentació saludable, anem a parlar de les seues propietats, dels beneficis i dels usos en la cuina. I ho fem com cada setmana amb Mamen Eslava de l'equip de comunicació. Bona vesprada, Mamen.
2: Bona vesprada.
0: Per què és tan interessant incloure la magrana en la nostra alimentació?
2: Sí, la magrana és una fruita molt saludable i amb nombrosos beneficis nutricionals. Destaca pues, pel seu contingut en vitamina C, que contribueix al funcionament normal del sistema immunitari, ens ajuda també a reduir el cansament i intervé en la formació de col·làgen. També és font de vitamina K, important per al manteniment dels ossos i per a la correcta coagulació sanguínia. I a més pues, ens aporta fibra, que afavoreix el trànsit intestinal i contribueix pues, al nostre benestar digestiu. Mm.
0: Quina és la millor època per a consumir-la?
2: Bueno, la magrana es troba en el seu millor moment entre setembre i novembre. És quan està en plena temporada i podem pues, gaudir-la amb tot el seu sabor, dolçor i suculència, que és molta.
0: I quan anem a comprar-la, en què ens hem de fixar per a triar una bona peça?
2: Sí, sembla un poquet complicat, però en realitat és senzill. Hem de buscar magranes en un color viu, pell fina, però ferma i sense colps ni talls. I n'hi ha un truc que no falla, que és que com més pese respecte a la seva mida, pues més sucosa sol ser.
0: Més suc té a l'interior, sí. No? Molta gent diu que li encanta la magrana, però que no sap molt bé com pelar-la i de més. Com ho faríem? Quin consell ens donaries?
2: Sí, té un poc de mala fama, no?, per abordar-la, no? Però, no? Bueno, pues una de les opcions és poder partir-la en quatre trossos i anar extraent els granets amb les mans. Depèn, no?, de com siga. Però també funciona molt bé donar-li uns colpets suaus amb una cullera per la part exterior, perquè els grans pues, vagin caient en un recipient. I una vegada els tenim preparats, pues, podem conservar-los en un recipient hermètic durant uns 3 dies a la nevera, o també congelar-los, que és una bona opció. Uh-huh. Fins a 6 mesos es aguantarien. Uh-huh. Molt bé.
0: I com podem incorporar la magrana als nostres menús?
2: Pues sembla que té moltíssimes possibilitats. La podem prendre sola, pues, com a postres o entre hores, afegir-la a un iogurt, als cereals o a mossedones de fruita. I també pues, combina molt bé amb amanides, plats de llegums o fins i tot amb receptes de carn i peix, com els quals pues, es aporta un toc fresc i lleugerament dolcet.
0: Uh-huh. Ja fa temps que no parlem de receptes. No sé si ens portes alguna, almenys que siga facileta per a sorprendre,
2: sí,
0: a casa.
2: Una molt senzilleta, sí, molt senzilleta. Venga. I amb un toc especial, que és una amanida d'escarola, pernil i magrana. Uh-huh. A veure, necessitaríem una escarola, una tallada de pernil, una tallada de llom, dos ollets, una magrana, oli d'oliva verge extra i molt poqueta complicació.
0: Vale, com ho faríem?
2: Lo que faríem seria, pues, primer tallaríem els alls a làmines finetes i els sofregim lleugerament en oli d'oliva verge extra, després els deixem refredar, mentre estan pues, preparant l'escarola, afegim el pernil, el llom i els granets de magrana que tinguem. Finalment, pues, amanim l'amanida en oli aromatitzat i els ollets, i salpebrem al gust. És una recepta superfàcil, sabrosa i perfecta per aprofitar la temporada de la magrana.
0: I alguna última recomanació?
2: Res més, que aprofitem els productes de temporada al seu moment. La magrana és una fruita sabrosa, versàtil, no li tinguem por, no? Uh-huh. Que només és ficar-li mà i anar a obrir i a pelar. I és molt fàcil de comprar a la nostra alimentació diària, no? Tant en receptes dolces com salaetes.
0: Així és, doncs moltíssimes gràcies, Mamen, per tota aquesta informació sobre la magrana. T'esperem la pròxima setmana en un nou espai d'alimentació saludable amb Consum.
2: Gràcies a tots.
0: Adéu.
3: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos...

0: així apleguem a les 3 de la vesprada en este dimecres. Tanquem per avui el Comunitat Valenciana en la Onda, però el tornem a obrir demà a les 2:30. Els esperem, tenen una cita així amb nosaltres en Onda Cero. Ara continuen amb les notícies i amb Por Fin. I els desitgem que tinguin molt bona vesprada. Adeu.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat.

0: condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
1: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas a partir del 1 de octubre en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
2: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.
3: Hi ha ciutats que s'expliquen amb una sola mirada i altres, en canvi, en necessiten dues. Sagunt és una d'elles, la que trau el cap des de l'alt de la seva història i la que va créixer mirant a la mar. Perquè parlar de Sagunt és parlar, primer, d'història. D'una història que s'eleva sobre la ciutat des de l'alt del seu castell. Una fortalesa imponent que s'allarga més d'un quilòmetre sobre la serra i que ha sigut testimoni de segles de civilitzacions. Ibers, romans, visigots, musulmans i cristians han deixat així la seva petjada, capa sobre capa, com si el temps s'haguera anat acumulant entre les seues muralles. Un dels episodis més recordats es remunta a l'any 219 abans de Crist. Sagunt, llavors aliada de Roma, va resistir durant mesos el setge d'Anníbal, en el que acabaria sent el detonant de la Segona Guerra Púnica. La ciutat va caure, però la seva resistència va quedar per sempre en la memòria de la història. Als peus del castell, el barri antic conserva aquest llegat multicultural. Carrers estrets, empinats, que dibuixen el traçat d'antigues joieries i moreries. Molt a prop, el Teatre Romà, restaurat i encara en ús, recorda l'esplendor de Saguntum, la ciutat romana que va arribar a ser un important nucli del Mediterrani. Avui, les seues graderies tornen a omplir-se de públic per a gaudir de la cultura que continua viva en el mateix lloc on va començar fa més de 2.000 anys. Però Sagunt no es queda només en el seu passat. A pocs quilòmetres, la mar obri pas a una altra història, la del port de Sagunt. Si el centre històric parla d'antiguitat, el port parla d'indústria. Al començament del segle XX, l'arribada de la siderúrgia va transformar per complet aquest litoral. Alts forns, fàbriques i habitatges obrers van donar forma a una ciutat nova, nascuda a la calor de l'acer. Durant dècades, el port de Sagunt va ser un dels grans motors industrials d'Espanya. Milers de treballadors van arribar atrets per l'ocupació i van crear una identitat pròpia, marcada per la cultura obrera i l'esforç col·lectiu. Avui, les antigues instal·lacions industrials conviuen amb nous espais, mentre les platges, àmplies i obertes, s'han convertit en un dels grans atractius de la zona. Així, Sagunt i el seu port formen un equilibri singular. Dues ànimes que conviuen i es complementen, perquè Sagunt no és només un lloc en el mapa. És un viatge entre segles, entre pedra i acer, entre memòria i vida. I qui la descobreix entén que així la història no es conta, es respira.

0: brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Daniel és físic i treballa com a investigador a la Universitat de València. Té un sou estable i mai ha deixat de pagar el lloguer, però avui ha hagut d'enfrontar-se al seu propi desnonament, perquè el pis al qual viu l'ha comprat un fons voltor. La pressió social ha fet que Daniel hagi obtingut 10 dies més en el marc, a més d'estos dies que venim vivint de moviments a la vivenda. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. L'economia valenciana creixerà mentrestant enguany quasi un 3%, segons les previsions de la Confederació Empresarial Valenciana, que avisa, no obstant això, que la inestabilitat internacional podria fer trontollar ixe objectiu. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Així que amb el seu treball també comencem. El desnonament de Daniel, físic i investigador a la Universitat de València, ha sigut finalment ajornat 10 dies més per la comitiva judicial que avui ha acudit al seu domicili a Burjassot, a l'àrea metropolitana de València, per a procedir amb este llançament. A les portes del seu domicili s'han concentrat el Sindicat de l'Habitatge de València per a mostrar-li el seu suport i per a frenar el desnonament. Amparo Sánchez.
2: Daniel compta amb dos sentències favorables sobre la seva opció de compra, sobre la vivenda i la legalitat del seu contracte de lloguer, però per ser el pagament continuat d'este, una demanda de Coral Homes i l'actual propietària ha acabat amb una resolució judicial que decreta la seva expulsió i, a més, li reclama el pagament de quasi 36.000 euros. Creu que si l'administració funcionara bé, això no hauria ocorregut.
3: Sigo teniendo muchos nervios porque es una situación que me sobrepasa. Yo soy una persona tranquila, nunca me esperaba que llegara a vivir algo así.
4: A ver, yo soy físico, no entiendo de política, pero está claro que si la justicia y la administración funcionase bien, esto no hubiera ocurrido. Pues yo, por desgracia, soluciones no tengo, pero estoy seguro que hay gente que sí que las tiene.
2: A l'ajornament ara Daniel disposa de 10 dies per anar-se'n voluntàriament o valorar diferents opcions, com presentar un nou recurs judicial, així com negociar amb l'actual propietari.
3: Son 10 días, pero bueno, es una esperanza más que si me hubiesen echado. Tranquilo estaré si a un momento se hace justicia, cosa que pues veo complicado, pero en esas estamos. Si ya fuera aquí se puede recurrir a un tribunal europeo o lo que sea, yo lo voy a intentar, porque es que yo sé que tengo la razón. Es que el que me echen ya es injusto, pero que me hagan pagar unas cantidades que ni siquiera es lo que tengo que pagar, que eso está debidamente acreditado, que tengo todos los papeles, pues es que lo tengo todo, o sea, es que lo tengo todo.
2: Des del Sindicat de l'Habitatge afirmen que l'ajornament demostra que és necessari que la ciutadania s'organitze per a lluitar pel seu dret a la vivenda. Esteban Arellano, portaveu del sindicat, reitera que una vegada perds la casa ja ho has perdut tot.
5: Demostrar que podemos pararlo pese a todo, pese a que juzgados de orden de desalojo, y sobre todo mostrar que

0: inhabilitan al presidente de la Generalitat para presentarse a la reelección, que están sujetadas por hechos y por una investigación.
1: El president Juanfran Pérez Llorca afirma estar vivint amb molta tranquil·litat. Parla de pràctiques polítiques inacceptables, de baixesa moral, i convida els socialistes a presentar-lo davant un jutjat.
2: Que si alguien de verdad lo que tiene que hacer es llevarlo al juzgado y que se investiguen todos los hechos. Si alguien dice que tiene un dossier, un documento y no lo lleva al juzgado, o está mintiendo, o sabe que no hay nada y que lo quiere es volver a esas cloacas que nos ha acostumbrado tanto el Partido Socialista. Mire, yo estoy cansado de las leires, de las falsedades, de los extorsionadores. Yo a ese juego no voy a entrar.
1: I tercera i última jornada, avui dimecres, del debat de política general d'enguany a les Corts, que, d'entre altres moltes coses, ens ha deixat una clara i oberta defensa del PP en respecte de Carlos Mazón. L'ha verbalitzada la diputada popular Laura Xulià, qui considera que continuar demanant la dimissió de Mazón, ara com a diputat autonòmic del PP que continua sent, demanar ixa dimissió no té cap sentit, diu.
3: Que el debate sobre el aforamiento del expresidente Carlos Mazón carece ya de todo tipo de sentido. Porque tras esa resolución del Tribunal Superior de Justicia, por unanimidad, sobre la ausencia de cualquier responsabilidad del expresidente, que seguir RQR pidiendo esa supresión del aforamiento no tiene sentido.
1: 7 i 29. L'economia valenciana creixerà prop d'un 3% enguany, per damunt de les previsions per al conjunt de l'Estat. Ho diu la Confederació Empresarial Valenciana, Núria Moreno.
4: Ricardo Miralles, director d'Economia i Anàlisi, assenyala que l'economia ha accelerat el seu creixement fins al 2,9% interanual i que les perspectives per als pròxims mesos apunten a una prolongació d'aquest augment.
5: Este crecimiento sigue apoyándose principalmente en la fortaleza de la demanda interna y en la evolución favorable del empleo, con un papel destacado del consumo privado y de la inversión. Por sectores destacan la construcción y los servicios, con un buen comportamiento del turismo internacional. La industria también mejora, aunque con importantes diferencias entre ramas, mientras que el sector primario mantiene una evolución desfavorable.
4: Entre els principals factors de risc destaquen la persistència de les tensions geopolítiques i el seu impacte sobre els preus energètics, els costos logístics i les cadenes de subministrament.
1: Ho avançàvem en començar la setmana, començaments d'esta setmana, està en marxa ja la campanya de vacunació d'enguany davant malalties respiratòries, com ara, per exemple, la grip, la Covid o la bronquiolitis. El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, i la de Serveis Socials, Elena Albalat, han estat avui en una residència de persones majors de Benetússer, a l'àrea metropolitana de València. Núria.
4: Es farà en tres fases de manera escalonada, començant per les persones més vulnerables, com ara els usuaris de les residències i els centres educatius. El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, anima els valencians a vacunar-se.
6: Que se vacune la màxima població, perquè és voluntari. Però és obligació del responsable sanitari de la Comunitat Valenciana invitar, convencer, seducir a tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana perquè se vacunen, perquè van a millorar su salut.
4: A partir del 5 d'octubre començarà la segona fase a la resta dels grups per als quals està recomanada la vacuna. Al llarg del mes de novembre començarà la tercera fase, que inclou a tota la població.
1: La crònica de tribunals ens deixa esta vesprada una notícia d'última hora. La jutgessa ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home detingut a Benidorm per presumptament assassinar la seva parella en un nou crim masclista. Sí, a casa nostra que hem vingut contant en les últimes hores i aquest assassinat masclista succeït entre Benidorm i Finestrat. El principal sospitós, el principal detingut, ha sigut enviat a presó provisional comunicada i sense fiança fa només uns minuts. De la crònica de successos, la Guàrdia Civil investiga la troballa del cadàver d'un home sense cap ni extremitats que va ser localitzat dilluns surant davant la costa de Sagunt. Onda Cero al camp de Morvedre, Sergi Beltrán.
7: La informació ha transcendit aquest dimecres. El cos, que es trobava en avançat estat de descomposició i no portava roba, va ser albirat en les proximitats de la platja d'Almardà per una embarcació recreativa que va fer sonar l'alarma. Una unitat del Servei Marítim de la Guàrdia Civil va traslladar posteriorment el cadàver fins a València. Els especialistes de criminalística, en coordinació amb els forenses de l'Institut de Medicina Legal, han obert una investigació per a tractar d'identificar a la víctima. Per això es prendran mostres d'ADN que seran comparades amb perfils genètics de persones desaparegudes.
1: Un home de 55 anys ha mort avui després de quedar atrapat durant una obra a les Alqueries, a la Plana Baixa. Els bombers han acudit fins al lloc dels fets per a rescatar-lo després d'una solsida de terra. Castelló, Juanjo Tovar.
8: L'avís s'ha rebut al voltant de la 1:15 de la vesprada. Fins allí s'han desplaçat efectius del Parc de la Plana Baixa del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, que han treballat per alliberar

0: Berard Lomet, de 55 anys. Havia quedat atrapat per les cames a l'interior de la rasa a conseqüència d'un despreniment de terra. Els bombers han aconseguit rescatar-lo, però els serveis sanitaris desplaçats fins al lloc han confirmat finalment la seva mort.
1: Un home amb una ordre europea de detenció ha sigut capturat avui a Oriola, acusat de formar part d'un grup delictiu dedicat als robatoris que operava a escala internacional, procedia concretament de França. I atenció a això, sobretot si a casa hi ha alumnat preuniversitari, perquè ja hi ha data per a les proves d'accés a la universitat corresponents a este curs escolar que acabem de començar. Seran els dies 1, 2 i 3 de juny en convocatòria ordinària i els dies 30 de juny i 1 i 2 de juliol en convocatòria extraordinària. Esports amb Eduardo Esteve. Bona vesprada, Edu, què tal?
2: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Edu i el nostre company Víctor Lluc, que ha sigut un dels poquets afortunats que avui ha pogut xafar per primera vegada el nou Mestalla, no?
2: Sí, perquè avui ha tocat fer una visita a les obres del nou estadi de Mestalla, una visita en la que, a més de Víctor Lluc, ha estat Javier Solís, el director corporatiu del València, i ha parlat dels preus dels nous abonos al nou estadi.
3: El abono más barato del nuevo Mestalla va a ser igual de precio que el actual Mestalla, a pesar de que es un estadio nuevo, un estadio cubierto, más comodidades, más facilidades. Y el abono más caro de este estadio va a ser más barato que el abono más caro del actual Mestalla. Con lo cual estamos haciendo una transición a un estadio mejor, más moderno, pero que a nivel de precios no va a ser una carga muy gravosa para todos los aficionados.
2: Mentre el Villarreal espera recuperar pronte als seus internacionals, Víctor Fran, bona vesprada.
4: Què tal? Bona vesprada. El Villarreal espera la tornada dels primers internacionals en les properes hores. Serà el cas de Logan Costa, que ahir va jugar amb Cabo Verde i que ja no té més partits amb les seves seleccions al llarg dels propers dies. També Carlos Macià, el jove futbolista il·lícita, que esta vesprada juga en la selecció sub-20. S'espera que demà puga tornar per estar també a les ordres d'un Íñigo Pérez, que està treballant de moment amb 8 futbolistes del primer equip.
2: Gràcies, Víctor. L'Elx continua la seua mini pretemporada sense els seus internacionals. Felipe Canals, bona vesprada.
5: Buenas tardes, Martín Anselmi no está pudiendo contar en este stage de mini pretemporada ni con Lucas Cepeda, ni con Roy Revivo, ni tampoco con Adam Boyar. Roy Revivo juega mañana con Israel, partido de Liga de Naciones, se medirá a la selección de Kosovo. Adam Boyar, con Marruecos sub-23, también se va a medir en dos amistosos a Mali y Tanzania en categorías inferiores, mientras que Lucas Cepeda no pudo actuar anoche en el partido de Chile tras la roja directa que vio en el partido ante Canadá. Nada.
2: Gràcies, Felipe. I l'Hèrcules ficarà en marxa una acció perquè hi ha molts espectadors davant el Jaén. David Esteve, bona vesprada.
6: Bona vesprada. El Hèrcules ha puesto en marxa una iniciativa este fin de semana para el partido el sábado frente al Jaén para potenciar la afluencia de aficionados, ya que el choque se disputa a la 1:00 PM, una hora delicada y comprometida. De hecho, Beto Compañ ya se quejó la semana pasada y por eso los abonados van a poder retirar hasta 4 entradas al precio de 5 € cada una para, como decimos, que haya un buen ambiente este sábado en el Rico Pérez frente al Jaén.
2: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport, Ramon.
1: Molt bé, gràcies, Edu. Fins demà.
2: Adeu, fins demà.
1: I el d'avui ha sigut un dimecres de treva meteorològica, però molta atenció a demà dijous i a divendres. AEMET avisa d'un episodi de tempestes que poden ser molt fortes per a la vesprada nit de dijous i la matinada de divendres a la mateixa línia de la costa de Castelló i de València. Hi ha previstos ja avisos taronja per tronades que, insistim, poden ser molt fortes durant la segona meitat de dijous i la primera de divendres. Molts municipis estan prenent, de fet, hi ha mesures preventives. València, per exemple, ha suspès les classes als col·legis de la zona d'Anna i de les zones inundables. Emergències de la Generalitat avisa que, en previsió d'aquestes pluges i dels acumulats que generen, ha començat a desembassar aigua de l'embassament de Contreras. Podria créixer, per tant, el nivell d'aigua aigües avall, però de manera controlada i vigilada. Així està la Comunitat Valenciana a 30 de setembre de 2026. Ja tornen per ací, ja tornen per la ràdio Marta García ayer i tot el seu equip amb l'última hora de l'actualitat informativa, última hora de l'actualitat esportiva a la brújula d'Onda Cero. Molt bona vesprada.
7: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
8: Onda Cero La Ribera. 106.0 FM.

0: problemas en el central para el técnico portugués.
1: Acaba de ganar el Barça la Roma, partido de la Champions femenina, Ana Rodríguez.
2: Hace unos minutos, Edu, ha acabado ese partido con goleada del Barça, 0-6 ha ganado a la Roma, dobletes de Hansen, la mejor del partido, y de Claudia Pina. Aitana Bonmatí ha jugado la última media hora de este encuentro, por tanto 2-2 para el Barça, dos victorias en dos partidos en este inicio de la Champions femenina, el conjunto azulgrana que ya piensa en ese clásico de Liga el próximo domingo a las 5 de la tarde en el Spotify Camp Nou ante el Real Madrid.
1: Juan Alcaraz y Jodar en Tokio, ¿cómo les ha ido? Rafa Plaza.
3: Buenas tardes, pues madrugada y mañana de muchos debuts en la gira asiática para nuestros jugadores, tanto en Pekín como en Tokio. En Pekín va a jugar Paula Badosa sobre las 7, 6 y media hora española de la mañana, va a medirse a Kasatkina, también van a debutar Marina Bassols y Andrea Lázaro. Y en Tokio, donde hay gran representación de jugadores masculinos, juega Munar contra Fritz a las 4, juega Carlos Alcaraz, el número uno, cabeza de serie, número uno del torneo, no antes de las 9 de la mañana contra Mikkelsen, juega Rafa Jodar contra Vallejo y va a jugar también el reciente campeón de Chengdu, Alejandro Davidovich, ante Matteo Berrettini sobre las 10 de la mañana hora española.
1: Madrugaremos para verlo, Rafa. Sigue el deporte en todas las emisoras de Onda Cero, sigue el deporte aquí en La Brújula.
4: La Brújula de Radio Estadio.
5: Onda Cero, Comunidad Valenciana. La brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuem en la brújula del Radio Estadio. Fem ara fins a les 9 de la nit amb tota la informació esportiva a la Comunitat Valenciana. A València, a la capital del Túria, avui es parla del nou Mestalla, en el que ja és la temporada del Conde enrere per a traslladar-se al nou Coliseu Valencianista. Avui ha hagut visita guiada i ha estat Víctor Lluc, que després ens conta què es diu des del club al voltant de l'estat de les obres. A Villarreal, per la seva banda, estem pendents del partit que a hores d'ara disputa la selecció espanyola Supin, i on fins tres futbolistes, entre ells Carlos Macià del primer equip, estan jugant en aquest moment. Avui a parlar, per cert, del porter Gulaxi, que es marca l'objectiu de mantindre pronte la seva primera porteria a zero. Qui seguís de minipretemporada a l'Elx, encara en el seu estatge a Pinatar. Ara contem també l'última hora del conjunt il·licità, mentre que en bàsquet la ressaca d'aquest gran triomf del València Bàsquet en Euroliga ahir davant del València. Així que davant del Baskonia. Així que arrenquem per la capital del Túria, arrenquem per Onda Cero València, per a conèixer què tal estan aquestes obres del nou Mestalla. Víctor Lluc, què tal? Bona vesprada.
7: Què tal, Víctor? Bona vesprada. Sí, perquè el València ens ha obert les portes de les obres del nou estadi, que ha d'estar acabat per al pròxim estiu i que arrencarà la pròxima temporada jugant en aquest Coliseu de més de 70.000 espectadors i que avui hem vist des de dins i al detall. Un estadi que té una capacitat en l'anell superior per a més de 30.000 espectadors, que és molt més que molts camps de l'actual primera divisió. El València ha anat anunciant a poc a poc les dates per al trasllat dels abonats al nou estadi. A partir del proper 14 d'octubre començaran ja a posar-se en marxa tots els passos. El primer serà el termini per agrupar aficionats perquè tots puguen seure al costat del familiar o de l'amic que vulguen. Després serà el següent pas, que serà l'elecció del seient, i l'últim, ja en el mes de juny, la formalització de l'abonament amb el pagament de la quota corresponent. Pel que fa als preus, eixiran la setmana que ve, però avui el director general del València, Javier Solís, ha fet un xicotet avançament.
8: El abono más barato del nuevo Mestalla va a ser igual de precio que el actual Mestalla, a pesar de que es un estadio nuevo, un estadio cubierto, más comodidades, más facilidades. Y el abono más caro de este estadio va a ser más barato que el abono más caro de l'actual Mestalla.
7: Per descomptat, la intenció que té el València i el somni seria inaugurar l'estadi jugant a Europa. Per això encara té tota la temporada per davant, però evidentment l'esportiu està en una situació complicada, penúltima en la classificació, i continua treballant a les ordres de Javier Aguirre de cara a reprendre la competició en el partit davant el Racing de Santander. Avui hem tornat a veure com un dia que vi continua treballant amb el grup i continuen fent-lo en solitari jugadors com Tàrrega, Fulquier o Copete, algun dels quals sí que podrien estar recuperats per al partit, igual que Rioja, que continua amb un pla específic per a aquestes molèsties que té a la planta del peu per a poder intentar arribar a la represa de la competició. Demà tornarà Sato de la concentració en la selecció de Chapó i ja la setmana que ve ho faran tant Dimitrievski com Aliu Dieng. El Llevant, per la seva banda, també continua treballant de cara a la pròxima jornada del campionat, a poc amb la recuperació de Sotelo i de Tae Jong. I en bàsquet ahir, gran victòria de València Bàsquet davant el Bancol del Baskonia en la Eurolliga, aconseguint a més la màxima puntuació en la competició europea amb 111 punts a favor.
6: 2-2 en Euroliga. Gràcies, Víctor. A Villarreal, per la seva banda, el conjunt groguet continua treballant, això sí, amb una llarga llista d'absències de futbolistes que estan amb les seves